0: Herrera Incope.
1: Estar informado. En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
2: Esa reactivación del conflicto hace complicado que el precio del petróleo vuelva a bajar. Esta situación nos aboca a altos precios. ¿Será la inestabilidad la nota predominante en los mercados?
3: Sobre todo
2: en
3: la gasolina, lo que parece es que se van a mantener altos, ¿no?, durante los próximos meses.
4: Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
5: Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegur Alarmas al 900-351-351, con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener lo de los ocupas, tienes esto. Movistar Prosegur Alarmas.
6: Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, tarrina de 700 gramos de melocotón, nectarina o paraguayo de Huertas Españolas a 2,79 euros. En tienda, web y app.
7: Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
6: Precios válidos en Península y Baleares.
0: Herrera Incope.
1: La mañana.
0: COPE Comunidad Valenciana.
1: Estar informado.
8: Hoy La Roja es la protagonista por partida doble. Por la alerta que tenemos en Valencia, altas temperaturas en toda la Comunidad Valenciana, especialmente en la capital, y por la selección española, que ayer dio un repasito a nuestros vecinos del norte. Este era el sonido de uno de tantos lugares de nuestra región en el que se concentraban miles de personas para ver el encuentro de semifinales entre España y Francia. España está en la final y va a haber miles de historias para contar. Por ejemplo, te voy a adelantar un par de ellas. La de un campus de la UPV en China. Bien, pues allí están de hecho 400 estudiantes en el campus y vieron anoche, para ellos eran las 3 de la madrugada, el encuentro en China entre España y Francia. Así lo vivían estos valencianos desde China en directo. Otra situación curiosa es la que vivieron unos pasajeros españoles entre los que iban estudiantes de periodismo del CEU de Valencia. Según nos cuentan las provincias, el avión se iba a Punta Cana con los estudiantes. Bueno, van con intención de celebrar el viaje de fin de carrera, pero claro, imagínatelo. Estaban en mitad del Atlántico, a 10.000 metros. En un avión no tienes cobertura ni conexión posible, pero el comandante hizo lo posible para ir informando de los goles de España. A modo de locutor, primero lo hizo con el de Oyarzábal y ya en la segunda parte comunicó el gol de Porro. Este era el ambiente en el avión. Bueno, pues hubo todavía una última comunicación del comandante. Dijo, aterrizamos en 7 minutos y a partir de este momento estamos a 31 grados y abróchense los cinturones porque España está en la final del Mundial. Imagínate el júbilo y la alegría. De aquí a la final del domingo seguro que te vamos a contar muchas más historias. Y es que estamos en la final de otro Mundial. La segunda estrella nos espera. Bienvenido a Herrera en COPE, Comunidad Valenciana. Soy Borja Rodríguez. Quédate porque te acerco más info sobre estas temperaturas infernales que estamos viviendo en la jornada de hoy.
1: Herrera en COPE.
0: Comunidad Valenciana.
1: Estar informado.
8: Tenemos alerta roja, naranja y amarilla, de todo en la comunidad. Las previsiones alertan del calor, pero esta vez acompañado de otros elementos. Jorge Olcina ya nos adelanta lo que estamos sufriendo.
9: El día de hoy, miércoles, va a ser bastante duro. En la Comunidad Valenciana se han dado avisos incluso de color rojo en la provincia de Valencia, porque se van a registrar máximas que pueden llegar en la franja costera a 38 grados. No es algo habitual en el territorio valenciano.
8: Tratamos de ponerle números. La Agencia de Meteorología estima que en bastantes zonas del litoral de la provincia de Valencia van a superarse los 42 grados con sensaciones térmicas, agárrate, de 47 o 48 grados. Para el interior de Valencia y Castellón y de cara a la tarde se activa la alerta por tormentas que podrían ir acompañadas de rachas de viento muy fuertes y no se descarta granizo superior a 2 centímetros. Como te podrás imaginar, muchos ayuntamientos han tomado medidas restrictivas con el uso del monte y de cualquier actividad que pueda derivar, aunque sea muy indirectamente, con el origen de un fuego y también, como no, pues para aliviar el calor.
10: Las más repetidas, pues apertura gratuita de piscinas con horario extendido, puesta a disposición de los vecinos de algún refugio climático, alguna instalación municipal climatizada donde poder pasar las horas.
8: Y también vamos a hablar de la última hora de la situación de esa alerta meteorológica que tenemos en prácticamente toda la Comunidad Valenciana, en unos lugares más roja que en otros, por ejemplo en la provincia de Valencia, amarillo, naranja en Alicante, Castellón, pero para esos detalles está con nosotros Isabel Moreno. Hola Isabel, buenos días.
11: ¿Qué tal, Borja? Buenos días.
8: Pues está la cosa que arde, nunca mejor dicho, ¿no?
11: Nunca mejor dicho, porque además nos traen, como bien dice, restricciones que están aprobadas para estos dos días. La más llamativa afecta directamente a la movilidad de los ciudadanos. Por ejemplo, queda prohibido circular por las pistas y caminos forestales, ya sea con vehículo, bicicleta o a pie, dentro de 11 parques naturales de la Comunidad Valenciana. En concreto, la lista incluye la Sierra de Espadán, Sierra Calderona, Chera, Sot de Chera, Puebla de San Miguel, El Turia, Las Hoces del Cabriel, la Marjal Pegoliva, la Sierra de Mariola, el Fonrocha, el Mongó, el Peñón de Ifac y también la Serra Chelada y la zona forestal del Parque Natural de la Albufera.
8: O sea que en todos estos lugares hoy no se nos puede ocurrir salir a andar, coger la bicicleta, hacer una excursión, nada.
11: Nada.
8: O sea, no podemos acceder.
11: Nada. Eso sí, la prohibición sí que contempla excepciones para el tránsito de vehículos que están destinados a labores de gestión, abastecimiento, mantenimiento y vigilancia y también para el acceso a residencias, lógicamente, explotaciones agrarias o instalaciones de servicios situadas dentro de los propios parques. Pero asueto, a disfrutar, no se puede ir.
8: Hoy no, además no es el día adecuado hoy para dar una vueltecita con las temperaturas que vamos a tener. Pero vamos, que sepamos que en estos lugares no se puede acceder.
11: Todo esto a nivel Comunidad Valenciana. Ahora te digo, si bajamos al detalle, nos centramos en Valencia, que se han adoptado medidas más concretas debido a esa alerta roja que comentabas.
8: Es el único sitio donde tenemos alerta roja, es la peor de todas, la peor situación, ¿no?
11: Hasta el punto de que el Ayuntamiento de Valencia incluso ha reunido a su CECOPAL, ya sabes que es el centro de emergencias, y han tomado decisiones. Se suspenden las actividades deportivas de la Fundación Deportiva Municipal que no se realicen en instalaciones climatizadas. La policía local va a estar además patrullando el jardín del Turia, recordando esa recomendación de no realizar actividad física durante las horas de máximo calor, hasta las 9 de la noche.
8: O sea, se puede acceder al río, por ejemplo, pero que a nadie se le ocurra empezar a hacer running o entrenar.
11: Ahí estamos.
8: En fin, tengamos sentido común en ese sentido. Pero sí que se puede acceder al río en la ciudad de Valencia.
11: Se puede, pero pues ya te digo, pues con esa precaución. Es verdad que es una zona arbolada, hay zonas de sombra, hay fuentes y demás, con lo cual tienen en cuenta ese tipo de circunstancias.
8: Alguno veremos entrenando hoy, de todas formas.
11: Seguro que
8: alguno
11: sí.
8: Alguno caerá.
11: Desde anoche, además, se han cerrado los accesos a la masa forestal de la Dehesa del Saler, excepto, lógicamente, acceso a viviendas y a playas, después de que se decretara ese previfoc de la Generalitat en los parques naturales de la comunidad. Se refuerza la vigilancia con drones, se patrulla de forma con patrullas de vigilancia de bomberos, policía local y protección civil. Y además, pues las clásicas recomendaciones ante esas altas temperaturas. El Ayuntamiento de Valencia recuerda a la ciudadanía, así lo han hecho público, esa importancia de adoptar medidas de autoprotección. ¿Cuáles son? Hidratación frecuente, utilizar las fuentes PUSDAR que hay distribuidas por la ciudad para refrescarse y beber agua, evitar la exposición al sol, los esfuerzos físicos durante las horas que dura esta alerta, desde la 1 hasta la 9 de la noche, y utilizar ropa ligera, gorra o sombrero y protección solar. También hay recomendaciones ante esta alerta roja. Prestar especial atención, esto es importante, a las personas mayores, menores, enfermedades crónicas y colectivos vulnerables. No hay que dejar, y esto ya viene siendo algo habitual, lamentablemente, nunca a personas ni animales en el interior de vehículos estacionados. Con síntomas compatibles con un golpe de calor, se recomienda llamar inmediatamente al 112. Pero hablamos del Ayuntamiento de Valencia. No ha sido el único que ha tomado medidas. También, por ejemplo,
8: antes
11: te cuento.
8: Antes de irnos a otro ayuntamiento, Isa, creo que para la gente que no lo sepa, se están celebrando actividades de la Feria de Julio y creo que en la jornada de hoy prácticamente se han anulado. Por ejemplo, ayer había un concierto, de Ana Torroja.
11: Desalojado, ¿cierto?
8: Sí, fue desalojado. Nos dicen que de malas maneras, que no fue muy protocolario el desalojo. Dijeron que era por posible tormenta.
11: Ese reventón térmico.
8: Reventón térmico, correcto. Estamos con el reventón térmico hoy. Y hoy también parece que actuaba otro grupo, creo que V40, y ha sido anulado. Bueno, las actividades han quedado anuladas. De la misma manera, hemos preguntado a nuestros compañeros de Alicante, nos informan que hay un concierto hoy en Alicante, pese a que hay alerta amarilla, creo que actúa Anastasia, pero no se ha anulado. Sigue todo con normalidad y, de hecho, en Castellón están con alerta amarilla en gran parte de la provincia, pero en interior sur y prelitoral sur es alerta naranja. Dicho lo cual, comentabas que tenías para finalizar?
11: Ayuntamientos que han tomado también medidas, pero es verdad que son de la provincia de Valencia, que sabes que es donde está pasando esa mayor importancia por esa ola de calor, por alerta roja.
8: Sí.
11: Ahí en Puzol se han cancelado los campus deportivos, actividades deportivas al aire libre, se han cerrado también parques y jardines y las zonas exteriores del polideportivo. Sí que está abierta la escuela de verano en Bisbeer Bas para las actividades, pero dentro del recinto, en el interior. Abierta, por supuesto, la piscina municipal y se establecen como refugios climáticos la Casa de Cultura, el Espai Social dels Majors y el Espai Boramar.
8: Bueno, pues con toda esta información que creo que ha quedado clara, concisa, vamos a ver si tomamos las medidas. Hoy es un día difícil, es un día duro, muy caluroso y tenemos que tener mucha precaución a la hora de salir a la calle. Isabel de Moreno, muchas gracias.
11: A ti siempre.
8: De verdad, insistimos en esta alerta y en estas precauciones que tenemos que tener en cuenta porque hoy es un día, como digo, muy, muy duro. Insistimos, sentido común. Vamos a intentar protegernos en la medida de lo posible. Llegamos ya a las 12:30 del mediodía. Sigues con lo que más te interesa aquí en Herrera en COPE.
1: Herrera en COPE.
0: Más Castellón.
1: Estar informado.
12: Ay, sí es, así estem, así continuem. Molt bon dia, som Alberto Marco, Maria Gelo i Raúl Puchol i clar que sí, com no es té que agradar un 15 de juliol. Primera perquè finalitza la primera quinzena d'este setè mes de l'any, que és el primer complet de vacances, i comença la segona quinzena. I l'altra és perquè estem a la vespre de la Mare Déu del Carme, que és molt important per a la gent de la mar. Per això ens han vingut a apropar-nos el més possible al mar. Sempre diuen i conten que el municipi que està a més a prop del nivell del mar és Almassora. I Almassora sabeu que té les seves platges. Tots coneixem preferentment la de Benafeli, però també està, i enguany té el foco més posat, el Pla de la Torre. Fa uns anys es va aconseguir la bandera blava i enguany no una, sinó dues banderes blaves. Així que més motiu per poder estar al litoral almassorí, al que s'anomena com Caribe almassorí i, evidentment, on sempre ens acullen és a la Mar Salà. Des d'ací, parlarem, evidentment, de tot el que habitualment ens acompanya els dimecres, com puga ser el nostre Agrocope Castelló, com puga ser el nostre Renta 4 amb Jesús Villegas i, per suposat, el que és el tema d'aquest estiu. L'eclipse solar total previst per al 12 d'agost. El tercer cicle de Comèdia a la Mar que s'enceta este proper dijous, és a dir, demà, dia de la Mare de Déu del Carme, i de tantes i tantes coses que anirem comentant en els propers minuts. Però Félix Tejeda i Font, que com a anfitrió, com estàs? Molt bon dia i gràcies per obrir esta Mar Salà.
13: Bon dia.
12: Dic com estàs perquè sent seguidor de l'Atlètic Club de Bilbao i tenint en compte qui és el porter de la selecció espanyola, suposa que estàs en l'adrenalina molt pujada.
13: Pues mira, molt contents per la selecció, molt contents per Unai Simón, que li han donat molta canya, i dite que ahir la Mar Salà estava de gom a gom i en tots els gols se van chillar i se van celebrar, i en la pausa d'hidratació servim xupitos de crema de Casalla.
12: Què m'estàs contant?
13: Sí.
12: Atenció, o sigui, això ja no ha arribat a les pantalles que primer feu els comerços d'hostaleria i ara ho fan tots els ajuntaments i demés, i això, no.
13: Això
12: ha arribat a la pausa d'hidratació en els mundials, però també els espectadors feu pausa d'hidratació.
13: En la Mar Salà, sí.
12: En la Mar Salà. Sí, pues, sí. Podíeu donar un traguet de l'aigua a
13: la Mar Salà. Se celebra la pausa de hidratació i se celebren els gols tot en xupitos de crema de Casalla.
12: Mare de Déu del Senyor. Bueno, l'estiu com ha començat, perquè ja saps que estem ara en el tema climatològic, que no sabem si de moment mos vindrà un vendaval, si n'hi haurà una tormenta seca o què és el que passarà.
13: Esperem que no, esperem que no. Recorde que l'any passat, un 12 de juliol, mos va pegar una tormenta d'estes seques i, gràcies a Déu, va salvar el Masor i va caure tota la pedra morrena. Va ser un 12 de juliol, o sigui que farà un any.
12: O sigui que això és cíclic, no? No és algo nou, segons Félix Tejeda Font.
13: Sí.
12: Bueno, pues ens alegra, ens alegra. Estava fent la seva pausa d'hidratació també l'alcaldessa d'Almassora, Maria Tormo Casany, molt bon dia.
14: Molt bon dia, Raül.
12: Ve vostè molt així a la Mar Salà, perquè la veig més morena que mai.
14: Bueno, pues m'agrada que me digues això. M'agradaria vindre més del que vinc, però encara me queda molt d'estiu per davant.
12: O no sé, com la vista baix d'un pont en José Benlloc Fernández, igual és que ahir se'n va anar a fer tota la ruta botànica del terme d'Almassora i el terme de Vila-real, i per això ens ha vengut en este color que li tenim moltíssima enveja, per cert.
14: Pot ser perquè ahir feia moltíssima calor i és cert que estava junt a l'alcalde de Vila-real com a membre del Consorci del Riu Millars, que, com sabeu, enguany ostentem la presidència, i el Consorci el formem l'Ajuntament de Vila-real, l'Ajuntament de Borriana, l'Ajuntament d'Almassora, la Diputació de Castelló i la Generalitat Valenciana. I estàvem junts per anunciar que són 7 punts al llarg del Riu Millars entre Almassora i Castelló, 7 punts que hem senyalitzat que està prohibit el bany. I que si alguna autoritat policial veu alguna persona banyant-se, pues la multa pot oscil·lar entre 6.001 euros i 150.000 euros. Així que, ja que previndre, ho hem explicat moltíssimes vegades, és molt perillós, i estem parlant de la seguretat de les persones, sobretot els joves no s'adonen quan estan banyant-se o a la sud o a la Casa de les Reixes, però que aquestes infraestructures hidràuliques poden ser perilloses per a les persones. Així que hem anat allí, si mos has vist, és per a recordar que està prohibit el bany.
12: Claro, és que és una zona que sopa i que sigui lo d'Estats Units i Mèxic, que no saps de qui és competència. L'altre dia també va haver una reunió dels regidors de seguretat de l'Ajuntament de Vila-real, l'Ajuntament d'Almassora, dels mandos policials, perquè ens separa un pont que és romà, que n'hi ha que preservar-lo. Entonces, claro, si n'hi ha banyant-se, n'hi ha que medir si està més cap a Almassora o cap a Vila-real. Ho digo perquè també ho té Guàrdia Civil, l'altre té Policia Nacional. O el consorci pot fer ahí algo, o té que vindre un helicòpter de la Generalitat, o...
14: Bueno, pues és complicat, com tu bé dius, no? Perquè el riu és mitat d'uns i mitat d'uns altres, però bueno, pues segons en quina zona estiguen ells, pues és zona d'Almassora o zona de Castelló. I bueno, pues intenta actuar de la millor manera possible, i ahí sí, els alcaldes estem coordinats perquè estem parlant de la seguretat de les persones.
12: Bueno, pues d'esta manera també ens ha donat peu a recordar que un altre dels indrets que podem visitar és Santa Quitèria, perquè cap a les festes és quan se va obrir el que és les sendes i s'ha arreglat tot molt bé i ve de categoria per fer un passeget. Des d'ací podríem arribar pels camins al poble i del poble anar cap a Santa Quitèria.
14: Claro, des d'ací, si anem tot el passeig marítim, arribem al riu i ahí agafem ja el sender blau que tenim, bandera blava de sender blau. Enguany estem parlant de 3 banderes, Raúl, en Almassora. Estamos que no salimos. Almassora es un poble de bandera y de bandera blava, ojo. Y estamos que no salimos perquè tenim les 2 banderes, com ja comentaves a l'inici del programa en Fèlix, la renovada de Benafèlia, on està la nostra benvolguda Mar Salà, i la nova bandera que hem aconseguit el poble d'Almassora, que és la de Pla de la Torre. I després també hem renovat la bandera del Sender Blau, que porta des del riu fins a la nostra benvolguda ermita de Santa Quitèria, i que allí enguany hem invertit 2 milions d'euros, ojo, 2 milions d'euros en un alberg renovat, en una plaça renovada, en lo que serà també la cafeteria de l'alberg, i també la zona paisatgística entorn al pont Vic que estaves comentant abans, i la zona paisatgística que hem descanyat, que hem ficat aquestes gàbies de pedra per a que estiguen tan bé la gent sentada i disfrutant del paisatge del riu Millars. Jo que estamos que no salimos en Almassora.
12: Per això és un estiu especialment significatiu, perquè per primera vegada hi ha dos platges, el Pla de la Torre i esta de Benafeli, en bandera blava, més el sender i tot el que s'està contant l'alcaldessa Maria Tormo.
14: I mos falta la bandera, perquè són de bandera, Fèlix Simón els encarregats de la Mar Salà. Així que es tenen que fer una bandera com de humana.
13: Ja la tenim.
12: Ja la teniu, la bandera?
13: Sí, falta fer-la.
12: Ah, pues nada, l'heu dissenyat.
13: Sí, sí, el disseny està fet.
14: Ja tens, ahí tens un màstil preparat, Fèlix, per a que ho fiquem.
12: S'ha ampliat la programació estival. N'hi ha prop de 100 activitats. Estem parlant de només 2 mesos, tècnicament.
14: Imagina't la il·lusió que hi ha per a que hi hagi activitat tots els dies, a totes hores, i en Almassora, en la platja, en Santa Quitèria. I és que la sort d'esta alcaldessa és que tinc un gran equip de consejals, un gran equip de govern que des de les seues àrees han aportat tots per a que se faci aquesta agenda i que tots els veïns i veïnes puguen disfrutar d'activitat plena en Almassora i en estiu.
12: Hi ha moltes novetats. Una d'elles és la reapertura del consultori de metges de la platja, que era una demanda en la que se va incidir moltíssim fins a aconseguir-ho.
14: Sí, bueno, pues com saps, el govern del Botànic mos va retallar en Almassora en sanitat i ho va fer de dos maneres. Una, el consultori de la Mar, tancat. I dos, les especialitats del Centre de Salut Integrada de Pio XII, eliminades. Consultori de la Mar, que sempre havia estat obert en estiu, i especialitats d'un centre de salut que va inaugurar el govern del Partit Popular i que va posar en marxa el govern del Partit Popular en les seues especialitats i que se van llevar. I tot allò que se lleva és molt complicat que torne i per això estem lluitant per aquestes especialitats del centre de Pio XII i no m'amague de dir, estic lluitant per a que vinguin i retornen perquè era un compromís. Però també era un compromís que la Mar no se quedarà sense consultori mèdic, almenys en època d'estiu. I ho vam aconseguir, només vam entrar en 2023, i ho vam aconseguir al mes d'agost, perquè clar, vam entrar el 10 de juny de 2023, i des del 10 de juny i tot el juliol vam estar treballant per a poder aconseguir que ese 1 d'agost començarà el consultori. I des d'ahir no hem parat, i este és el quart estiu que Almassora comptarà en consultori mèdic. I si algú vol anar, què ha de fer? Bueno, pues simplement anar a Carabineros i allí la tindran dilluns de 12 a 2 sense cita prèvia.
12: De 12 a 2, o sigui, dona temps a vindre a desdejunar així a la Mar Salà i en calma.
14: Un almorzaret i ja.
12: Guacamole, el salmón estava espectacular este matí, alcaldessa, estava espectacular. Ve molta gent a desdejunar, Fèlix?
13: Doncs pues fem des de Junis en vistes al mar. I la veritat és que els dissabtes i diumenges, sí, dissabtes i diumenges tenim molta gent que aprofitant el cap de setmana passeja pel passeo, per el que sempre hem dit nosaltres el muro, i van des de les goles fins així, i així entren i se fan unes tostetes, un suc, un cafè en llet, i es comencen ja el dia en alegria.
12: Calla un momentet, anem a sentir l'ambient. O sigui, això és el que estem escoltant així mateixa. Les oles, ara s'ha tirat una miqueta de ventet. Quan dieu lo del Caribe al Masorí, és que no és... Per tant, les imatges que podem veure també en les xarxes socials.
13: Som l'única platja de la província, Raül, que té tots els colors dels blaus que te pugues imaginar. Així veig gent de València i d'altres parts. I mos ho diuen, mos encanta l'aigua d'esta platja. I en ningú puesto veiem tants colors blaus com en esta platja, i és veritat.
12: Pues fixa't, perquè és curiós, seguís que cridant molt l'atenció, perquè al costat està el port, evidentment, i el polígon del Serrallo, i no obstant això, estan totes les mesures de qualitat aplicades, del contrari no te donarien una bandera blava, i així te'n donen dos, pues evidentment, és que és el que tu dius, no? Que n'hi ha un treball ahí fet. Parlant del Serrallo, com anem de simulacre d'emergències, que estava previst per fer?
14: Sí, pues mira, el simulacre de
12: no sé, que casi de moment sona una sirena, mos toque, clar, no sé què fer, me tira l'aigua, no me tira l'aigua.
13: Raúl, ni mos manegem tu i jo.
12: Tu i jo mos quedem, ja vindran.
13: ¿Quién dijo miedo?
12: Vale.
14: Bueno, si es toca la sirena, segons la intensitat de la sirena, si està l'alcaldessa fareu cas a les indicacions, chicos? No, bueno, pues esperem que no soni, que no tinguem que fer-ho, però sí que és cert la importància de que estem al costat d'un polígono petroquímic i hem d'estar preparats. En la vida el més important és estar preparat per al que pugui passar i saber què hem de fer. I per a saber què hem de fer n'hi ha que practicar-ho. I per això aquest simulacre, aquesta insistència de l'equip de govern en què farem un simulacre d'allò que podria arribar a passar en Almassora si hi haguera algun fallo en alguna de les empreses d'Indes del polígon industrial del Serrallo. Des hem estat reunits moltes vegades des de policia, la regidora de policia, Silvana Rovira, i tota la policia local, junt a mi, en Guàrdia Civil, en Bomberos, en Policia de Castelló, en Protecció Civil, en el Secretari Autonòmic d'Emergències, per a poder que este simulacre veig allà la llum. Doncs ara s'estan fent uns tríptics també perquè se repartin a les persones, també se faran uns vídeos, se faran unes xerrades, per explicar a les persones com hem d'actuar segons sona la sirena. No és el mateix si sona la sirena pues de manera intermitent, que voldrà dir que hem d'estar confinats, o si sona la sirena de manera estrident, que voldrà dir que hem d'evacuar. Però tot això ens ho ensenyaran, ens ho explicaran, per a que puguem practicar i podem puguem escoltar abans de que passi ese soroll mitjançant un QR que descarregarem i podrem escoltar. I això serà pues, a final d'aquest últim trimestre de l'any quan se realitzarà aquest simulacre. Abans n'hi haurà reunions preparatòries i formatives per a totes aquelles persones que estiguin interessades en escoltar-les.
12: Sap que sóc directe, o intento ser directe i diplomàtic també, Fèlix, n'ha que ser diplomàtic. L'altre dia vaig coincidir en l'alcaldessa d'Almassora, Maria Tormo Casany, als Premis Faro de Port Castelló, i la vaig pillar. Me va raconar el conseller, a Vicente Martínez Mus, que en Vicente Martínez Mus la cara li canviava de colors. No vaig fer fotos perquè...
13: Vam per les teves carasses?
12: Ah, no, pel concurs de carasses, ah, no. Claro. Uf, haguera guanyat Vicente Martínez Mus, pobre home. Li estava parlant vostè del vial ràpid entre la platja i el casc urbà, o del projecte de renaturalització entre la platja d'Almassora i el Serrallo, que són dos coses que vostè està molt damunt?
14: Bueno, pues te conte. Primer, Félix, vaig a contar teu. És veritat. És veritat, però també tenia la meva companya, la regidora de platges, Silvana, que també m'acompanyava a acorralar-lo. Bueno, sí, nosaltres quan vem a un conseller o al president, igual, així estem per a demanar. Jo sempre dic que un alcalde que no demana no és un alcalde, i així no hi ha que perdre oportunitat. Entonces sí, vam estar parlant perquè tenim dos projectes molt importants en Almassora, que són el vial ràpid, el vial de connexió entre la CV-183 i la platja d'Almassora, que és Almassora-Platja, i és importantíssim, i la zona renaturalitzada de Montblanc, que és el que nosaltres hem dit sempre, pantalla verda, per a que es puguem entendre tota la gent que ens escolta des de Cadena Cope. I què és el que cal fer, no? I en quin punt estem? Bueno, pues estem avançant moltíssim. Primer, perquè el vial ràpid era un tema, un projecte que portàvem en el nostre programa electoral i que ens havien compromès en els veïns, i que per justícia el poble d'Almassora necessita. Qualsevol veí que parles te va dir que Almassora necessita una manera ràpida de vindre a la platja i segura, o d'eixir de la platja de manera segura. I què s'havia fet fins ara? Pues mira, en el govern del Botànic no res, ni portaron pressupostos, i a més és que quan posaven les esmenes, mira, ara s'estan presentant esmenes per al pressupost de la Generalitat, pues quan governava el Botànic, Partit Socialista i Compromís, el Partit Popular presentava esmenes durant 8 anys, presentant esmenes que hi haguera un vial ràpid en Almassora. I saps què votaven? No. I ara són ara, no sé què volen dir, perquè ells han sempre votat que no. I ara nosaltres ho hem aconseguit, està en pressupostos, però no és que estigui en pressupostos, és que ja estan els primers treballs realitzats. Els primers treballs realitzats qui? La consultora que està contratada per la Generalitat Valenciana per a realitzar els treballs del vial ràpid i els tècnics municipals d'Almassora. I estem treballant de manera ràpida i imparable per a seguir i tindre també tota la tramitació ambiental que se precisa per al vial ràpid. I una vegada estigui aquesta tramitació ambiental, seguirà la redacció del projecte. I després ja serà la execució del projecte, pues com? Pues expropiant els terrenys i fent la construcció. És cert que no és un projecte que anem a tindre fet i acabat en un any. No, estem segurs que no, clar, perquè és un projecte llarg, però hi ha que començar-lo i hi ha que insistir i no se pot parar. Per això jo estic sempre parlant i en contacte amb la directora general d'Infraestructures, però també en el conseller, que al final és el que dona l'ordre per a que això se faci, i s'està treballant en Almassora. I bueno, pues pronte farem la presentació d'ixe vial ràpid, d'ixe treball que s'està fent. I sobre la pantalla verda, que és la zona renaturalitzada, bueno, pues ahí vam tindre un conveni, teníem un conveni damunt de la taula, però pues al Partit Socialista, a Compromís i a Vox d'Almassora, pues no es va agradar. No es va agradar simplement per deixar-lo estanc, i estic segura i convençuda del que dic, i era per per deixar passar el temps, perquè estan pensant en política, esta gent, i no estan pensant en els veïns i veïnes de la seva platja ni del seu poble. Alguns encara estan pensant en ficar una pantalla acústica, que no anem a posar cap pantalla acústica, que els veïns d'Almassora necessiten per justícia una zona renaturalitzada, un espai, un parc públic, com diu el Pla General d'Ordenació Urbana, perquè qui ha de ficar la pantalla acústica són les empreses d'Indes i són les que l'han ficada. Nosaltres ens hem de preocupar del benestar dels nostres veïns i veïnes i fer que les empreses del Serrallo complisquen les normes i la llei. Per això també ho sol·licitem tant a l'Ajuntament de Castelló com a la Conselleria per a que complisquen i sobretot si no complisquen en la llei del soroll que fiquen aquelles mesures compensatòries que calguen per a que garantir el descans i el benestar dels veïns i veïnes que estan més proper del Serrallo.
12: Tu has vist lo suaveta que parla esta alcaldessa, no?
13: Sí.
12: Si l'hagués vist la pròxima vegada que la pilli aixina te faré un vídeo personal, només per a que veges que canvia l'actitud. Bueno. L'actitud,
13: lo teu i lo meu és tot privat.
14: Sí. Bueno. Ya havia que demanar-ho. I bueno, pues ara a veure si en el pròxim pleno ja podem portar el conveni, aprovar-lo ja per unanimitat, i això espere i desitge, i ja que puga començar, perquè hi ha partida pressupostària en els pressupostos de la Generalitat.
12: Nos en vaig a Maria Tormo Casany, que així seguirem dintre d'un instant. Anem a fer una pausa per a la hidratació des de la Mar Salà en este programa.

0: Així estem, així continuem. Salutacions d'Alberto Marco, mirant ja al cap de setmana i concretament al divendres, que ens agrada molt celebrar aniversaris i molt que li agradarà celebrar-lo a una localitat que tindrà les bodes de plata d'un espai que ha donat molta vida cultural, educativa, esportiva i molt més a la zona del Baix Maestrat, concretament a Càlig, perquè tenen el 25è aniversari ja del seu centre de cultura. Alcaldessa Ernestina Borràs.
1: Pues sí, bueno, és un aniversari, la veritat que a mi me fa molt de goig, perquè Manuel Anglès és l'alcalde en el que jo, bueno, que me va enxampar per entrar de regidora i vaig estar en ell molts anys i, bueno, a partir d'ahir he entrat a l'alcaldia, però ha sigut una persona en la que tot el món tenim molta estima. De fet, al ple que es va aprovar el nom d'alcalde Manuel Anglès al Centre de Cultura, es va aprovar per unanimitat, i el qual demostra l'acceptació de tot el poble. Celebrem ara, el juliol, 25è aniversari, però realment és el 26è. ¿Vale? Este aniversari tenia que haver-se fet l'any passat, que era el 25, però per problemes d'unes obres que teníem que fer, que finalment no se van fer, pues, bueno, s'ha retrasat, i entonces hem cregut convenient que fer-lo ara el juliol, que realment és la data on és l'aniversari.
0: I un aniversari d'un espai que quina importància pot tindre comptar en aquest centre de cultura per una localitat com és Càlig en 2.000 habitants?
1: Aquest centre de cultura és un referent comarcal. De fet, hi ha molta gent que venen d'altres pobles i no creuen que este local tinga els anys que realment té, perquè sí que s'ha anat mantenint en el temps, i que és lo interessant, vale? que estiguem pendents de totes aquelles coses que es van deteriorant i fer totes aquelles modificacions i totes aquelles inversions per a que el centre estigui a punt. Ahir tenim cabuda totes les associacions locals. De fet, tenen diferents sales reservades per a cada una d'elles perquè es puguin reunir i fer totes aquelles activitats que creguin convenient. Hi ha un auditori on podem cabre 450 persones per poder fer una celebració. Hi ha un mini cine xicotet, una sala de projeccions, que l'altre dia érem 100 persones a una activitat que vam fer. I bueno, les mestres de casa fan activitats tots els dies. També se fan activitats de ioga, i ara mateix està l'escoleta d'estiu. Els dies de l'any es fan les matineres, o sigui que és un centre on s'utilitza moltíssim. Tenim dos conserges, tant tarda com nit poden fer reunions totes les associacions, i com t'he dit, doncs, bueno, doncs és un centre referent comarcal.
0: I referent comarcal, que també ho serà aquest divendres, en el que serà aquesta celebració de l'aniversari, on heu preparat actuació, però també piscolabis, per a això, que la festa siga complet.
1: Sí, bueno, un xicotet vino d'honor, no te cregues tu que hem de sopar. N'hi ha gent invitada, estan invitats tots els regidors i regidores de les dues legislatures mentre se van fer les obres, també, evidentment, tot el consistori actual, i, bueno, també està invitat el senyor José Gil, que és fill adoptiu del poble, i bueno, esperem fer una xicoteta celebració, i com dius també, doncs, hi ha una actuació del grup els Ravalers per amenitzar l'acte.
0: I que això servirà per a donar valor a aquest 25è aniversari d'aquest centre de cultura alcalde Manuel Anglès, un espai on ja veiem l'activitat que no para, igual que l'activitat. Aquest és un dels més moments destacats de la programació d'estiu que teniu a Càlig, que tampoc pareu, que vau començar en la caminada.

0: en lluna plena, però que fins les festes i molt més, que tindreu molta activitat ja en aquest mes de juliol.
1: Sí, bueno, tots els caps de setmana hi ha alguna activitat. Esta, pues bueno, la veritat és que és, per nosaltres és molt important, perquè es dona-li nom del Centre de Cultura. Aprofitem aquest aniversari per donar-li el nom d'alcalde Manuel Anglès, que és una persona que va estar alcalde 7 anys, però que, a més d'això, és ara actualment el president del Calix Club de Futbol i està fent nombroses associacions i treballant sempre per el benestar del poble.
0: A alcaldessa Ernestina Borràs, gràcies per presentar-nos tot el que viureu aquest divendres ahir a la localitat en aquest aniversari del Centre de Cultura, alcalde Manuel Anglès. Ara arribem d'aquesta manera a la una de la vesprada, on seguís així el Mediodía Cope amb Pilar García de la Granja.
2: Tu concesionario Lexus Castellón te ofrece las últimas tendencias en moda con Begoña Campos. Todos los lunes en Cope más Castellón sigue las últimas tendencias con Lexus Castellón.
3: Me hace falta cambiar la cocina, que sea más espaciosa, con mucha luz, que me haga estar a gusto.
4: Lo que te hace falta es Fustecma.
5: Fustecma, el mejor aliado para la reforma del hogar y local comercial. En Fustecma diseñamos, fabricamos, solucionamos. Ven a vernos a Polígono Industrial Avilabella, calle Moncofa 4, o entra en fustecma.com.
6: Descubre la nueva tienda de muebles Albani totalmente renovada, con más de 6.000 metros de exposición. Aprovecha las rebajas con hasta un 30% de descuento. Encontrarás lo que estás buscando para tu hogar con un diseño y calidad que te sorprenderá. Aprovechate de las rebajas y transforma tu casa. Transporte y montaje gratuitos y proyectos a medida. Albani, tu tienda de muebles para Castellón y provincia. Y albanízate.
7: ¿Tu oficina necesita un cambio? Movaland te lo pone fácil. Tienen todo lo que necesitas. Muebles modernos, cómodos y funcionales, sillas ergonómicas, mostradores que dan envidia y mamparas separadoras para hacer magia con el espacio. Movaland también te monta falso techo y suelos que parecen de revista. Dile adiós al caos y hola a la oficina del futuro con Movaland. Y sígueles en redes sociales.
8: A veces, grande es inmenso. Pero a veces grande es solo grande. Y es justo lo que necesitas. Dacia Bigster. Gran maletero. Gran techo solar, gran motor híbrido y a un precio pequeño. Dacia Bigster, pruébalo.
9: Te esperamos en Autersa, tu concesionario Dacia en Castellón y Villarreal.
10: Atención, atención, Castellón y provincia. Aviso importante de Casman Electrodomésticos para este verano. Si no quieres pasar calor, escucha esto. Ventiladores de techo por tan solo 35 euros. Sí, sí, has oído bien. Solo 35 euros. Ventiladores silenciosos de bajo consumo y con aspas retráctiles. En Casmani.
11: Sí, sí, sí. Casmani, sí.
12: Este verano, Toras te espera con su Museo Ferroviario y el Museo Antonio Ponz. Descubre su historia, su patrimonio y la esencia de un pueblo acogedor. Disfruta de su hotel, bares y restaurantes, de la piscina municipal y del entorno natural del embalse de Camarillas. Toras, en el Alto Palancia. Cultura, naturaleza y tradición.
13: En Funeraria Magdalena llevamos más de 50 años acompañando a las familias de la provincia de Castellón que deciden confiar en nosotros en momentos tan delicados. Nuestra prioridad es adaptarnos a sus deseos y necesidades. Estamos a su disposición las 24 horas del día en el 964 25 30 50. Funeraria Magdalena. Delicadeza, respeto y confianza.
14: Santa Magdalena ya está en festes. Del 18 al 26 de juliol vine a Santa Magdalena a gaudir de les nostres festes. Bous, bous embolats, verbenes, disfresses, DJs, sopars de pa i porta i molta diversió. Festes patronals de Santa Magdalena, la convivència d'un poble. T'esperem.
15: Almazora dispone de dos banderas azules en su litoral y en Cope más Castellón, este miércoles de 12 y media a 2 de la tarde, estaremos en directo desde la Mar Salá para conocer toda la programación de actividades para este verano. Una promoción especial de Ayuntamiento de Almazora.
16: Cope más Castellón.
17: Estar informado.
18: Es la 1 de la tarde, son las 12 en las Islas Canarias.
19: Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía Cope.
17: Estar informado.
18: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esto es Mediodía Cope de un 15 de julio, no cualquiera.
20: Soy español.
18: Efectivamente, anoche en un partido para enmarcar ganó la selección de fútbol española a la francesa. Ganamos todos, pero sobre todo los 23 jugadores y un seleccionador que es toda una inspiración.
4: Yo es que rezo todos los días, pero no porque estoy en un mundial ni pretendo sacar un resultado. Yo le doy gracias todos los días, cada día que me levanto, de que estoy bien. Me miro y digo, otro día más, que puedo disfrutar de la vida. Yo doy gracias por esos detalles.
18: Dice de la Fuente que no reza para ganar, que reza para dar gracias por cada día, por tener salud que le permita pensar, trabajar, vivir.
16: Hoy nos enfrentábamos a uno de los mejores, a una de las mejores selecciones del mundo, pero enfrente tenían al mejor equipo del mundo. Es maravilloso verles jugar, hoy ha sido un espectáculo.
18: Mira, de la Fuente habla de las diferencias entre selección y equipo. Una selección es un conjunto de personas o de cosas, ¿eh?, que son buenas por algo en especial. Un equipo son una serie de personas que son muy buenas y que además trabajan por un objetivo común. La selección española está llena de estrellas. Ahí está Rodri, Balón de Oro, uno de los mejores centrocampistas del mundo, que juega con el Manchester, o Cucurella. ¿Qué decir de Cucu, que es una especie de reencarnación patria de Marcelo, o de Baena, o de Olmo, de Raya? Es infartante Unai Simón. Porro, Laporte, Curvas, y 19 años tiene ese crío, que es un armario en la defensa. O Yamal, otro crío con sentido común extraordinario. Merino, Peña, Gavi, Pedri, Zubimendi, Torres, Oyarzabal. Jugadores que juegan en España y en el extranjero y que son pilares fundamentales de sus equipos. Lo que también me lleva a la reflexión sobre el talento. El talento que tenemos fuera de nuestras fronteras. Tantas veces tampoco reconocido, porque solo vemos lo que tenemos más cerca. Y si levantamos la mirada, si alzamos la mirada, si dejamos de centrarnos en el pueblo, en el terruño, y buscamos a las personas, el talento, la versatilidad, la capacidad de trabajo juntos es imbatible. Vamos al lío.
20: Hoy abrimos una...
21: Pilar García de la Granja.
19: Mediodía COPE.
18: Hay otras noticias que te cuento en titulares con Ana Presmanes. ¿Qué tal, Ana? Buenas tardes.
22: Es Pilar.
18: Gibraltar.
22: Después de 40 años en pie, ya ha desaparecido esa verja que separaba España de Gibraltar, un hecho histórico tras la entrada en vigor del tratado entre la Unión Europea y Reino Unido. Hace unos minutos se ha desarrollado allí el acto institucional al que ha asistido Pedro Sánchez.
20: Hoy abrimos una nueva era para el campo de Gibraltar, de prosperidad compartida, como en muchas ocasiones los alcaldes y alcaldesas, y por supuesto también el conjunto de la ciudadanía, nos ha recordado. Una etapa de convivencia, de futuro compartido, entre poblaciones que jamás vivieron de espaldas. Esta es la realidad. Pero que ahora, sin duda alguna, van a mirar por fin al frente y van a avanzar de la mano.
18: Más cosas, IPC, inflación.
22: En junio los precios subieron un 3,2% respecto a hace un año. La electricidad y el gas han empujado al alza tras la retirada de esas ayudas fiscales a la energía. Los alimentos han subido, pero menos, se moderan hasta el 1,9%.
18: Mucho calor.
22: Hoy es un día de calor con 10 comunidades en alerta. La buena noticia, la evolución de los incendios. En Cataluña ha estabilizado el de Rubió en Barcelona. El de Benavís en Málaga ya ha sido extinguido. Y en Los Gallardos, en Almería, una veintena de efectivos siguen refrescando la zona. Antonio Sanz, consejero de Emergencias Andaluz.
23: Estamos investigando, este es un incendio de viento, con unas consecuencias de reacción, de propagación a través del viento, que rompe los moldes de lo que hasta ahora, bueno, pues era la respuesta entre la propagación y su relación con la velocidad del viento. Esto tuvo una situación imprevisible y desmedida.
18: Donald Trump.
22: Estados Unidos ha completado una nueva ronda de ataques contra Irán. Anuncia que reanuda ese bloqueo de sus puertos. Trump se echa para atrás en su anuncio de cobrar una tasa del 20% a los buques que crucen Hormuz a cambio de nuevas inversiones por parte de los países del Golfo Pérsico.
18: Lo de Trump es echar una moneda al aire. Víctimas.
22: El obispo de Málaga, José Antonio Satué, ha confirmado la consignación inmediata de la indemnización económica fijada a favor de 4 víctimas tras la condena a un sacerdote de la diócesis. El obispo también les ha dirigido una carta en la que les ofrece un encuentro personal y acceso a los recursos de reparación integral diocesanos.
18: Gracias, Ana. Con Movistar, toda la información del Mundial. José Luis Corrochano, buenas tardes.
24: Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
18: Bueno, los dos perdimos la porra, pero los dos ganamos.
24: Tú más cerca estuviste.
18: Precios imposibles para una entrada en la final del Mundial, no me extraña.
24: Pilar, después de ver cómo España se mete en su segunda final, el sueño ahora es estar en Nueva Jersey, animando a la selección el domingo. El precio de las entradas está disparado. Una agencia de viajes en España ofrece viaje de ida y vuelta con entrada por 8.900 euros. Y la entrada más barata que ofrece la FIFA esta mañana está en 7.000 euros. La más cara en 49.000 euros. Sea como sea, España va a jugar, Elena Condi, su segunda final.
0: 16 años después volvemos a una gran final del Mundial. Por segunda vez en nuestra historia, la primera ya saben cómo acabó. Y De La Fuente y sus jugadores verán tranquilamente la otra semifinal entre Argentina e Inglaterra a partir de las 9. Cuando termine, volarán a Nueva York sobre las 12 de la noche. Nadie públicamente se moja con qué rival prefieren, si la actual campeona del mundo, la Argentina de Leo Messi, que es pichichi con 8 goles, o Inglaterra, quien ya le ganamos la final de la Eurocopa hace 2 años. Estamos a un paso de la segunda estrella, la gran cita, domingo 19, 9 de la noche en New Jersey.
24: A las 9, Pilar, es la otra semifinal, la contamos en tiempo de juego y de ahí sale nuestro rival, Inglaterra o Argentina.
18: ¿Has dicho 45.000 euros?
24: La más cara, la más cara.
18: ¿Pero qué haces? ¿Comes con ellos?
24: Bueno, se han disparado.
18: Estás en el mismo hotel, te les cruzas.
24: El problema no es la más cara, el problema es la más barata, que está en 6.000 euros, que es una cantidad imposible para mucha gente.
18: Bueno, vamos, pero imposible para casi todo. Para casi todo el mundo. Gracias, Corrochano.
24: Hasta luego.
1: Da igual dónde estés,
2: da igual cómo lo vivas.
3: Cuando juega la selección, todos estamos en el mismo sitio.
5: En la misma jugada.
25: En el mismo latido. Y cuando todo eso fluye.
26: Cuando todo eso llega.
25: Entonces sí, entonces somos uno.
27: Somos uno.
28: Somos uno.
29: Movistar, la red oficial de nuestra selección.
18: Es mediodía, COPE.
21: Mediodía.
19: COPE más Castellón.
21: Estar informado.
30: Ay, sí, es así, sistema, así continúen. Muy buen día. Son Alberto Marco, María Gelo y Raúl Puchol. Y estem encantats, perquè estem a les platges d'Almassora en les seves dos banderes blaves, més el sender, que també és blau. I estem, i ens encanta, i ens enxissen els 15 de juliol, perquè és la vespre del dia de la Mare Déu del Carme. És dimecres, tindrem el nostre especial dedicat a Renta 4 Banco i també tindrem el nostre especial dedicat a Agrocope Castellón. I estem en la companyia de Maria Tormo Casany, l'alcaldessa, que encara s'han quedat moltíssimes coses que parlar, perquè no oblidem, i tu ho saps ben bé, Alberto, el que va ser, se va posar content hasta Alberto Marco. Alberto Marco és un xic molt serió i sempre està estressat. Per que siga Maria Tormo Casany, igual, sempre van de correguda, i un dia diu, oi, els han donat de la ciutat de la ciència i la innovació, o sea, com si fora, si haguereu guanyat la Champions League, Maria, i diu, bueno, pues,
31: tal qual.
30: Pues, tal qual, o sea, tenia raó Alberto Marco, eh? Ja sabia jo que al final tindria raó Alberto Marco.
31: Alberto, bueno, un crac.
30: Molt pues gràcies. Ara xerrarem d'això i molt més, però com sempre que a aquestes hores el primer que fem és actualitzar les notícies més properes i ho fem amb Autersa, el concessionari oficial Renault a la província de Castelló en les seves instal·lacions a Castelló i Vila-real. I primerament guaitemacastellóninformación.com per saber a hores d'ara quina és la seva notícia del dia. 19.090 persones tramiten su regularització en Castelló durant el proceso extraordinario finalizado en junio. Aquesta és a hores d'ara la notícia del dia a castellóninformación.com. També volem conèixer l'última hora de l'horatge. Agència Estatal de Meteorología, ¿qué tal las cosas por ahí arriba?
32: Buenas tardes, ¿qué tal? Hoy en la provincia de Castellón continúa el tiempo estable y se intensifica el calor porque suben las temperaturas diurnas, más notablemente en el prelitoral del extremo sur. Podemos alcanzar máximas de 41 grados en Segorbe, 37 en Castellón, 36 en Morella y 33 en Vinaroz. La EMET mantiene activado el aviso por calor en toda la provincia. Es el nivel naranja, peligro importante en el interior sur. Mañana jueves seguiremos con tiempo estable y el fuerte calor se debilitará porque bajarán las temperaturas diurnas. Se quedarán las máximas en los 36 grados en Segorbe, 34 en Castellón y Morella, 31 en Vinaroz. Es una información de AEMET.
30: Agència Estatal de Meteorologia. Ja saps que tot el que escoltes per ací ho pots tornar a escoltar les 24 hores del dia al nostre web cope.es/castellón, on també pots llegir les notícies que te contem. I a hores d'ara destaquem: un castillo de Castellón se il·lumina con los colores de España en homenaje a la selección. Això és cosa de Quique Rodríguez, que ha tornat ara de vacances i està en Juga Sant Maria. O sea, un castillo de Castellón se il·lumina con los colores de España en homenaje a la selección. Clar, tu veus el castillo i evidentment és el Castell d'Onda, el de les 300 torres, però Carmina, mira, podem felicitar ja Carmina també, que demà és la Mare Déu del Carmen, li ha posat l'eix als murs del castell i li va donar el dia del UIDM. El UIDM, no, Alberto?
31: Moraed.
30: De color moraed, de sí. Tal, no sé què. Ahir, pues clar, el va il·luminar en la bandera d'Espanya.
31: M'encanta.
30: Ah, està ahí. Bueno, la notícia la tenim ahí. Cae una sofisticada red criminal que estafava con el timo del hijo en apuros. I tot això va sorgir per una denúncia d'un pare al quartel de la Guàrdia Civil d'Almassora. Per això és molt important contactar amb les autoritats quan veiem que les coses no estan clares. I nace Mar Nostra. Los pueblos de Castellón se unen para salvar su costa y ahí también están les associacions d'Almassora. Todo això i molt més a cope.es/Castellón. A Mauterza, el concessionari oficial Renault a la província de Castelló, en les seves instal·lacions a Castellón i Vila-real, hem actualitzat les notícies del dia més properes.
21: Mediodía.
19: COPE más Castellón.
21: Estar informado.
30: Estem a les platges d'Almassora en les seues dos banderes blaves, la del Pla de la Torre, la de Benafeli, el sender que també és bandera blava, és a dir, que estem emblavats, la mar està blava, una autèntica meravella des de la Mar Salà en este programa especial, també donant la benvinguda a Silvana Rovira Bodí, la regidora de Turisme, Platges, Policia, Comerç, Ocupació i Tradicions. Què tal, com està? Calorà, suposo, avui, no?
2: Pues estic la mar de gust, així a la Mar Salà. I contenta i molt feliç. Tens una davant de tu una regidora de Playa, Raül,
30: molt morena,
2: que està també feliç i contenta.
30: També morena, també fa alguna ruta per ahí per caminar tots els dies. Jo estic molt tranquil perquè venint, evidentment, amb escoltada de l'Agència Estatal de Meteorologia, dic, no passa res perquè com l'Ajuntament d'Almassora ha ampliat el servei de socorrisme i salvament, passe el que passe, tenim a mà.
2: Aixina és, amb ampliar el servei socorrisme i platges, perquè aixina se ho mereixien els veïns d'Almassora. Enguany el socorrisme ha començat abans que mai, ha començat el primer cap de setmana de juny i, a més, hem ampliat també en horari, perquè comença a les 11 del matí i acaba a les 8 de l'espre. Un servei de socorrisme que estem molt contents, sempre ha donat un servei espectacular. I les nostres platges, que com ja heu parlat, tenen bandera blava, tant la de Benafeli com de Pla de la Torre, i que estan preparades tant en socorrisme com en equipaments. Després d'un hivern dur, Raül, d'un hivern molt dur, de temporals, de borrasques, Pla de la Torre en bandera blava ha sigut una de les més castigades de la província, jo diria la més. Tu has sigut estic, has estat així amb nosaltres en un programa i pensàvem que no aplegaríem, però va ser un compromís de l'alcaldessa, de Maria Tormo. Va dir, els veïns d'Almassora tindran la seva playa preparada i així ha sigut. Ha sigut un treball dur, però ho han aconseguit i tenen els veïns d'Almassora una playa, com bé han dit, de bandera.
30: I tant que ho recordem, perquè patíeu les niñas de l'exorcista i ese dia que vos giràveu el cap, és que no podíeu dir-vos ni buenas tardes. Estàveu alteradíssimes de tot el que havia passat, perquè se n'havien anat a fer la mà, o sea, literal. I avui, quan han vingut, bueno, l'altre dia van vindre també a passejar, perquè evidentment volem comprovar bé les coses, no n'hi havia ni rastre de tot allò, i evidentment suposa que això no va fer costes.
2: Pla de la Torre és una playa molt castigada i se va veure en el temporal que va sofrir en el mes de gener, pedres, roques que van saltar al passeig marítim, ens vam quedar sense platja i hem tingut que treballar moltíssim, com t'he dit. Una aportació d'arena que va vindre la setmana passada ha ajudat molt, però una playa que segueix sense el projecte de regeneració, un projecte de quasi 3 anys que està en el Ministeri del Govern d'Espanya de Pedro Sánchez, que té unes altres prioritats, mira cap a uns altres puestos, està pues, en els juzgats, mirant cap a uns altres coses que no ens interessen als veïns. Els veïns de Vivendes d'Almassora necessiten que el govern de Pedro Sánchez se recorde que Almassora necessita una regeneració en la seva costa, perquè l'arena s'aporta, però l'arena se'n va i se perd, perquè els diners venen, però els diners se perden, i el que necessitem és que el govern d'Espanya se recorde que du quasi 2 anys esperant Almassora que se pronuncien sobre la declaració d'impacte ambiental. I nosaltres seguirem treballant, seguirem lluitant i seguirem demanant que aquest projecte de regeneració arribi. Mentrestant, les seguirem fent aportacions d'arena, Café del Port, que Costes ha vingut també a ajudar-nos un poquetet, però l'esforç ha sigut dels veïns i veïnes d'Almassora, que han fet la seva aportació, per suposat, de deus a tres projectes que hem tingut que deixar un poc de costat per poder tornar a les nostres platges al servei que tenen ara, que és dir, perquè els veïns i veïnes puguen disfrutar de dos banderes blaves com cal.
30: Tinc la solució, Silvana. Els he de convidar a que vinguin al Mercaplatja des diumenges.
2: Al Mercaplatja des diumenges, al servei de socorrisme que tenim, a les passarel·les, a tots els serveis com tenim així, el Xiringuito, tots els bars que tenim, les terrasses...
30: L'oficina de turisme?
2: L'oficina de turisme, per primera vegada en la història tenim una infoturist en la playa de Pla de la Torre, en l'edifici de Carabineros, on ja ha comentat també l'alcaldessa que està el consultori mèdic. Les nostres biblioteques. També tenim un puesto on alquilem caiacs i alquilem tables de paddle surf així en Benafeli. Tenim molts serveis que oferir als nostres veïns i als nostres visitants.
30: I arribarà el 12 d'agost i vindrà l'eclipse solar. Ah, per així passava el meridiano de Wimbridge, com se pronuncia.
2: Som un lloc espectacular.
30: Aleshores,
2: i privilegiat.
30: L'eclipse també.
2: Som un dels puestos on l'eclipse se podrà veure al 100%. Per tant,
30: Però si estan vostès quasi a 0 metres de nivell del mar.
2: Però això no té res que veure.
30: Estan en la part est i el sol se'n va per l'oest.
2: Sí, però ho han buscat. Nosaltres des de desembre estem preparant este eclipse per buscar el millor lloc on podem vindre a veure l'eclipse. I l'hem encontrat. Hem encontrat diversos punts i en un d'aquests punts anem a Cotalo, anem a buscar que els nostres veïns puguem vindre a veure l'eclipse de la millor manera possible. Esperem que la climatologia ens ajude, que aquest dia no estiga núvol, no ploga, que segur que serà aixina, però mentrestant també hem preparat una programació, una programació a la que convidem els nostres veïns, ja vam fer una xerrada per preparar
30: demà
2: l'eclipse.
30: Demà anem a un taller infantil. Demà.
2: I demà comencem el nostre taller infantil. Tenim dos tallers infantils, un en Pitillo i un en Pla de la Torre, també en Carabineros. Encara estan a temps d'apuntar-se els xiquets, n'hi ha places limitades on se poden apuntar, i després tindrem ja la xerrada del dia 5 d'agost, que serà justet la setmana abans, també en Pitillo, per a preparar-nos tots per aquest eclipse, perquè tenim que preparar-nos, Raül, és molt important que coneguem totes les mesures de seguretat, les ulleres que tenim que dur, que també repartirem aquest dia. En la zona acotada tindrem tres punts d'accessos. Tenim que conèixer que estarà tancar la col·lació a partir de les 5:30. Tenim que conèixer els llocs on estaran els llocs preparats per aparcament. I tot això és molt important, la seguretat. Ampliarem també el socorrisme, i aquest dia acabaran més tard els socorristes, perquè si hi ha alguna eventualitat que puguen estar disponibles. Per suposat, ampliarem en més de 15 efectius a la policia local d'Almassora. Tindrem ambulàncies, és a dir, tindrem tot preparat, tindrem voluntaris, una llista de voluntaris que estaran ajudant-nos per aquesta labor. Així que tenim tot preparat, però la gent ha d'estar ben informada. En la xerrada que vam tindre, l'alcaldessa i jo, que vam estar allí presents, ja ens van informar de coses curioses que potser aquest dia ens van donar compte. No se pot filmar en un mòbil, perquè el mòbil també té lent, igual que nosaltres podem tindre una gravetat en els nostres ulls, si mirem directament a l'eclipse. Pues els mòbils també se poden veure afectats. I totes aquestes coses molt importants que nosaltres també anirem penjant en les nostres redes socials. Per això us convidem a tots els nostres veïns que vinguin a aquestes xarles perquè puguin informar-se. La seguretat és molt important per poder disfrutar de veritat aquest dia de l'eclipse i de la lluvia d'estrelles, de les Perseides, que aquest dia també serà un dels dies espectaculars. Se mos ajunta tot.
30: Però tot és meravellós en este Caribe Almassorí.
2: Aixina és.
30: Tot està preparat, tot està preparat, alcaldessa. És increïble, és increïble.
2: Aixina és.
30: Silvana, per últim, dos qüestions que resten en què veure amb l'estiu, però sí amb les àrees que tu. Una nova ferramenta d'IA per a la policia local. Ho han anomenat Chatpol. ¿Qué fa el chatbot este?
5: Bueno, pues això és una ferramenta d'intel·ligència artificial que hem adquirit per a la policia local d'Almassora. És una ferramenta per a ajudar, no? Per a complementar el treball de la nostra policia local, dels agents, i com diem l'altre dia en la seva presentació, és per a que puguen estar més al carrer i menys a les oficines, per a aconseguir ajudar-los en aquesta burocràcia que tenen que fer en el seu dia a dia a l'hora de fer atestats, de complimentar tota la documentació, de consultar tota la legislació. I és una ferramenta que ja van ficant en algunes policies locals, però són de les primeres poblacions que adquirixen aquesta ferramenta. La innovació, antes ho dia l'alcaldessa, som ciutat innovadora i tenim que continuar en aquesta línia. I la nostra policia local, ja des de que hem entrat aquest equip de govern, apostem per facilitar a la nostra policia local totes les ferramentes per a que puguen fer la seva labor sempre per a facilitar també la seguretat als nostres veïns, per suposat.
30: Almassora té coses peculiars, com que celebra en ple estiu la Carta Pobla, si mal no tinc entès, no? Ara quan més calor fa és quan celebren la Carta Pobla. En quin moment els va ocorrir fer-lo, entonces?
5: Pues per suposat que sí. El dia 15 d'agost va ser la commemoració de la Carta Pobla i nosaltres vam decidir que era que tenien que celebrar-lo. Només s'havia fet en Almassora, i per què no? És una cosa històrica i Almassora ho tenia que celebrar. Vam decidir fer-lo en l'any, només vam entrar com a equip de govern i vam dir, això n'hi ha que celebrar-lo. I va ser tant l'èxit que no va ser una nit, van ser dos. L'any passat, dos més, però és que enguany hem tingut que ampliar-lo i enguany seran tres nits, el 14, el 15 i el 16 d'agost.
30: Visites guiades.
5: Visites guiades gratuïtes. Que a més enguany hem ampliat en diverses més. Hem ampliat com en Almassora en femení, va ser un èxit, Raül, visitar llocs emblemàtics de dones almassorines, que vam acabar en un concert de dos dones almassorines que ens van fer espectacular. Així més està al meu costat l'alcaldessa, que vam anar les dos, per suposar que sí, i vam eixir encantades. I acabarem també en un altre mes, que serà en desembre, de la toponímia almassorina, en un projecte que vam encetar l'any passat, que enguany serà la segona fase, i l'hem incorporat a la nostra ruta. És que només són novetats en Almassora.
30: Pues ens alegra que poder compartir-les amb els oients de COPE i més en este programa especial dedicat a les banderes blaves de les platges d'Almassora i del seu sender. Gràcies, Silvana, per compartir esta estoneta així des de este Caribe almassorí, des de la Mar Sala.
5: Pues moltes gràcies a vosaltres.
30: I amb el seu permís, alcaldessa, en un instant anem a veure tot això dels monòlegs, de la comèdia, del cir, del cine i estos embolics que monta Vicente Blay Casino Serra, no? Que no me digui que no s'emboliquen així.
6: Sí, és que mos agrada el lío. Mos agrada que ja hi ha activitat tots els dies, ja t'ho he dit.
30: I també llegiré, perquè se pot anar a obrir les biblioteques també ara a la platja. Tot això ho contem en un instant.
21: Mediodía.
19: COPE más Castellón.
21: Estar informado.
7: Port Castelló, el motor que nos mueve. Es la gran puerta logística que conecta nuestra economía y nuestras empresas con el mundo y es también tu punto de encuentro. Disfruta de la mejor gastronomía, el ocio y la brisa del Mediterráneo en nuestra plaza del mar y nuestro muelle de costa. Port Castelló, liderando el futuro.
8: A veces, grande es inmenso, pero a veces grande es solo grande y es justo lo que necesitas. Dacia Bigster, gran maletero, gran techo solar, gran motor híbrido y a un precio pequeño. Dacia Bigster. Pruébalo.
9: Te esperamos en Autersa, tu concesionario Dacia en Castellón y Villarreal.
10: Cuando las palabras no bastan, el respeto, la dignidad y el acompañamiento se vuelven esenciales. Remsa presenta el Tanatorio Crematorio de Vinaroz, ubicado en la calle Delta de Alebra 57. Un espacio concebido para honrar cada vida con calma y humanidad. Velatorios, crematorio y oratorio multiconfesional, pensados para estar cerca cuando más se necesita. Remsa, siempre al lado de las personas.
11: Poble, información diaria de los municipios, os ofrece la mejor información de la provincia de Castelló en www.revistapoble.net. Y en la revista Poble de julio y agosto descubrimos quién va a ser el primer coche de Villarreal y quién va a ser el seu propietari. A mes, toda la información sobre el nou Villarreal de Champions y también Indalecio Bonel, Luis Melchor y Ana Montoliu, Acudim, les graduacions dels centres educatius, son noticia que es julio y agosto. Poble, 30 anys amb tu.
21: Mediodía.
4: COPE más Castellón.
12: Estar informado.
30: Desde la Marsala, desde les platges d'Almassora, conmemorant esta doble bandera blava que té el litoral almassorí, amb la presència de l'alcaldessa Maria Tormo Casany i també s'incorpora Vicente Blai Casino Serra, el regidor d'Educació, Cultura i Museus, Atenció Ciutadana, Joventut i Dinamització Lingüística. Això vol dir que és el que millor parla valencià, Maria, regidor, o...?
6: Parla molt bé valencià.
13: I... Vol dir que és el que més feina li donen, el que millor parla, no sé, no ho tinc molt clar.
6: A veure, que és el meu escritor, és escritor, periodista.
30: Pare.
6: Superregidor. Ha estat al Mundial, és un futbolero. Què volem més?
30: Al Mundial de... d'estes estats?
13: Sí, sí, vaig anar a l'únic
30: de Cabo Verde.
13: A l'únic partit que no vam guanyar.
30: El dia de Cabo Verde.
13: Sí, sóc un poc agafat. Ja he rebut whatsapps dient-me que per favor no agafen entrades per a la final. Estava gestionant-lo, però pel bé d'Espanya me quedarà Almassora.
30: Claro que és normal, si fas el cinema d'estiu, el Circ a la Mar, el cicle de monòlegs, damunt vols estar en la final de...
13: No me dona temps.
6: O... Prepara una pantalla per a que tota la joventut puga disfrutar del futbol, no pot anar-se'n de cap manera.
30: Escolta, hi ha una cosa que no entès, alcaldessa, regidor, per què posen vostès un bus de la marxa per anar a Benicàssim, en tot el que tenim ací a Almassora?
13: Perquè el primer, com bé has dit, és la completa programació que tenim a Almassora, però si hi ha algo que tenim clar en el Partit Popular i que no tenim clars altres, és la llibertat, i la llibertat per a aquells almassorins que de forma esporàdica i excepcional vulguen no gaudir de tot el que ens fiquem a la seva disposició a Almassora, pues els facilitem. I anar de forma segura i tranquil·la a Benicàssim a lo llarg de tot el mes de juliol i agost, els dissabtes, poden des de la platja i des del poble anar a Benicàssim per a gaudir també de l'oci a Benicàssim. A més, ho poden fer de forma complementària també en un servei d'autobús que, per primera vegada, perquè com bé abans deia la meva companya Silvana, este equip de govern s'hi aposta de veritat per els almassorins, si se servei d'autobús per la nit se suma una novetat, que és que per primera vegada els veïns que viuen a la platja tot l'any, però també aquells que venen en estiu, ja que creix demogràficament, els almassorins que venen a gaudir de la nostra platja poden gaudir d'autobús dissabte i diumenge, cosa que abans no hi havia, apostant per la platja, apostant per les comunicacions i apostant per els almassorins.
30: Pues res, és garantir també la seguretat de la gent que habitualment fa algo i estar escoltant les necessitats dels veïns, en este cas de la joventut. Cinema d'estiu, comencem per ahir.
13: Comencem pel cinema, ja va arrencar la setmana passada una de les propostes històriques a Almassora, que va dirigida al públic familiar, on els més xicotes són els protagonistes, però també totes les famílies poden gaudir d'aquestes pel·lícules, i que a més vertebra tot el territori, perquè el cinema és protagonista a la platja d'Almassora, però és també al casc urbà, en la platja Víctimes del Terrorisme, i com no pot ser d'una altra forma, és també protagonista en la programació que fiquem a disposició de tots els veïns que viuen a un espai verd i un regal d'Almassora com és Santa Quitèria.
30: Mm. I quins dies són?
13: Divendres i dissabtes poden gaudir de diferents pel·lícules, 7 pel·lícules a lo llarg de tot l'estiu, que fa que aquestes dues nits, a les 10 de la nit, quan el calor que ens apreta comença a baixar, puguen gaudir del millor cinema.
30: Públic familiar.
13: Públic familiar.
30: Públic familiar. I el Circ a la Mar, que bonic.
13: Circ a la Mar és una...
30: Maravilla.
13: Dices altres propostes que són un èxit garantit, que ho són a lo llarg de tot l'any, al voltant de 100 persones, sobretot. Públic jove, però moltes famílies són les que s'aproximen per a gaudir de totes les propostes circenses. Pues bé, els diumenges el circ ocupa la platja d'Almassora, és protagonista. Tots els diumenges, menys aquest. El futbol també mana i... Ja hem fet les gestions aquest matí per a que el cinema, que el circ d'aquest diumenge siga dissabte. Així que ho contem en primícia a la COPE, aquest dissabte a les 8 de la vesprada. Aquells que vulguin gaudir del millor circ al Parc del Pitillo ho faran, perquè el diumenge mos ficarem tots la camiseta d'Espanya, mos quedarem a Almassora i sa pantalla gegant, que com bé he dit ja l'alcaldessa, podrem gaudir després de, jo crec que ahir una nit excepcional a Almassora, on més de 800 persones van deixar xicoteta a la plaça Pere Cornell per a portar a Espanya fins a la final. Ho repetirem el diumenge, així que no podíem contraprogramar-nos. El circ és dissabte i el futbol i la segona estrella d'Espanya serà diumenge.
30: I demà comença el tercer cicle de Comèdia a la Mar.
13: Sí, una de les propostes novedoses que vam arrencar aquesta legislatura. L'humor sempre és sinònim d'èxit, així ho vam comprovar en la primera edició. quatre dijous, quatre monologuistes que venen a gaudir de la nostra platja i venen a fer gaudir del millor humor als masorins i molts visitants, que vam comprovar el passat any. Un dels monologuistes preguntava a la gent d'on venia i eren molts els que eren visitants que s'havien aproximat per a gaudir del millor humor i per a fer-lo després de la millor gastronomia, ja que fiquem les propostes d'humor al costat de la Mar Salai i de les altres propostes gastronòmiques que tenim al voltant de la nostra platja. Demà arrenquem en un humorista conegut, Jesús Manzano, ha sigut col·laborador d'un programa en primetime com és l'Hormiguero a lo llarg de molts anys, així que és un humorista de reconegut prestigi nacional, així que aquells que vulguin gaudir de l'humor els invite a aproximar-se demà a les 8 de la vesprada. Sempre fiquem al voltant d'un centenar de cadires, sempre se queden curtes, és molta la gent que ve en les seues pròpies cadires per a gaudir de la platja i després de l'humor, així que demà arrenquem i fins al 6 d'agost, quatre propostes on l'humor serà el protagonista.
30: I a totes les biblioteques de la platja d'Almassora que han obert també les seves portes amb contacontes, tallers, propostes divulgatives durant tot l'estiu, és dir que...
13: Efectivament, contacontes a les nostres biblioteques, a Carabineros i a Pitillos, també concerts a les ermites, a la platja i a Santa Quitèria, també en agost el cicle de concerts que fem de la Diputació aplegarà a la nostra platja d'Almassora. En definitiva, com has dit, un centenar de propostes que el que ambiciona és que aquell que vulgui gaudir de la platja ho pugui fer en Almassora.
30: O sigui que Alberto Marco pot vindre en la seva xiqueta també, perquè, atenció Alberto, això és molt interessant, heu reforçat la conciliació familiar amb l'escola d'estiu i cinc campus esportius.
13: Hi ha els campus esportius que fem de la mà dels clubs d'Almassora, hi ha també una escola d'esplai des de serveis socials per a 40 xiquets i des de l'any passat hem duplicat les places a l'escola d'estiu. Quan va entrar aquest equip de govern, quan va entrar aquesta alcaldessa, tenim clar que era una prioritat la conciliació familiar i laboral. Per això vam crear l'escola de Santa Quitèria. A festes patronals abans no n'hi havia escoleta per a aquest servei de guàrdia i custòdia, la vam crear nosaltres. Ens vam encontrar en una escola d'estiu que tenia al voltant de 300 places, estem parlant enguany de 700 places, sabem que són moltes les famílies que necessiten d'aquest servei, sabem que és quasi impossible donar resposta a totes, però intentem seguir sumant places, seguir sumant recursos per a que els almassorins puguin conciliar l'estiu.
30: I l'última, que està Alberto, ja per fer-nos l'abans de continguts de l'informatiu mediodia a COPE de les 2 de la vesprada i 20 minuts, el curs escolar comença després de l'estiu. Vostès estan de vacances o...?
13: Els centres educatius tanquen les seues portes per als alumnes quan acaba el curs, però l'activitat als centres no para perquè les direccions i la comunitat educativa treballa i no para perquè els ajuntaments ara mateix estem en matèria de manteniment en els 6 col·legis, estem treballant per a aquesta posada a punt dels centres educatius i per a que quan s'alcen s'obriguen les portes dels col·legis de nou el 9 de setembre estiguen a l'altura dels estudiants almassorins.
30: Idiomes també,
13: de fet tindrem diferents novetats. L'escola oficial d'idiomes acollirà un nivell més d'anglès. Els almassorins que puguen podran estudiar A2, B1 i B2 a Almassora. I a més una novetat que encara no és oficial i que així que anem a llançar en primícia així als micròfons de la cadena COPE, i és que per primera vegada en Almassora, de la mà de la UNED i al Casal Jove d'Almassora, es podrà estudiar francès. Aquells almassorins que vulguin estudiar francès en titulació a més oficial i en certificació podran fer-lo en Almassora.
30: Très bien.
13: Veig que a tu no te fa falta el curs ja.
30: Jo és que era de la EGB Sabavian, Jesús Jack, Jesús Catherine. Sí. Vicente Blay Casino Serra, regidor d'Educació, Cultura, Museus, Atenció Ciutadana, Joventut i Dinaminació Lingüística. Gràcies per l'esforç d'esplaçar-se així, per estar així, escoltant la oloreta ja de les planxes de la Mar Salà. Ara després xerrarem també del que ens ofereix la gastronomia, però és moment d'actualitzar les notícies del dia. Què és notícia avui a les 2 de la vesprada i 20 minuts a l'informatiu Mediodia COPE amb Quique Rodríguez?
0: Doncs si sa victòria d'Espanya i que el porta a la final del Mundial, que serà protagonista, perquè no n'hi ha jugadors de la província de Castelló, però sí que n'hi ha jugadors que tenen passat a la província de Castelló, inclús passat no només formatiu en esport, sinó també en educació. I un clar exemple és el de Rodrigo Hernández, que no només és exjugador del Villarreal, sinó també exalumne de la Universitat Joan I, on va fer la carrera d'administració i direcció d'empreses. I molt més que parlarem, com per exemple, justament parlaves de l'eclipse a Almassora, doncs bé, segons una enquesta del CIS, un 12% dels enquestats tenen previst desplaçar-se a la nostra província per a presenciar aquest fenomen el proper 12 d'agost, una xifra molt interessant. I també en la capital, mira, això sí que és curiós, que s'han juntat tots per a donar suport a una declaració institucional que ha promogut Compromís de cara a demanar millores en el desplaçament en tren entre la Plana i el Baix Maestrat.
30: Doncs tot això i molt més a partir de les 2 de la vesprada i 20 minuts a l'informativo Mediodía COPE.
4: Todos los miércoles, a partir de la 1:30 de la tarde, en COPE más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón, hablamos de actualidad bursátil e inversión con la visión experta de Renta 4 Banco.
12: COPE más Castellón.
14: Estar informado.
0: Y de la mano de su director, como siempre, Jesús Villegas, ¿qué tal? Muy buenas.
15: Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Pues aquí, entre ola de calor y entre ola de calor, que pues también nos apetece hacer un alto y ver qué ha pasado en los mercados financieros estos días, porque podemos decir que de momento sigue la buena tónica de las últimas semanas, ¿no?
15: Pues sí, efectivamente, sigue con la buena evolución de las últimas semanas y hemos vuelto a ver cómo los mercados americanos, tanto el Dow Jones como el Nasdaq, pues alcanzaban otra vez máximos históricos.
0: Si hablas de los americanos y no incluyes los europeos, será porque no ha sido aquí así.
15: Pues no ha sido así, efectivamente. Y de hecho, mientras que en Estados Unidos los mercados pues seguían avanzando, pues aquí en Europa pues estaban dejando en torno a un 2%.
0: Es curiosa, una semana más, esta divergencia entre el comportamiento de los mercados en Estados Unidos y en Europa, ¿no?
15: Sí, en cierta manera es curiosa, pero luego viendo un poco más allá se entienden pues algunas cosas y ciertos detalles.
0: ¿Cómo viendo qué? Por ejemplo, Jesús.
15: Por ejemplo, hace justo ahora un año, julio del pasado 2025, se aprobó una ley en Estados Unidos, ya no nos acordamos, pues que el tiempo pasaba volando, y era la ley Genius. Bueno, pues esta ley surgió pues para establecer un marco regulatorio de cara a las llamadas stablecoins, esas monedas digitales pues más o menos que daban estabilidad al sistema financiero. Pues lo que se hizo fue crear un canal paralelo para financiar al Tesoro americano, en una época en la que se acercaban importantes vencimientos de deuda. Y lo que se buscaba eran vías para refinanciarlas sin elevados costes. Bueno, pues esto que suena un poco raro, pues por lo que se quería hacer era emitir dólares digitales privados, pues lo que hicieron fue respaldar la deuda emitida por el Tesoro americano.
0: A ver si lo he entendido, Jesús. O sea, se crean dólares digitales privados. Estos respaldan la deuda y el problema concretamente de la refinanciación casi que se elimina por completo.
15: Casi que se elimina y efectivamente, Alberto, lo has entendido perfectamente, porque esa es la idea. Sí, que esos dólares digitales privados pues respalden la deuda emitida por el Tesoro. Y lo que ha conseguido es reafirmar la fortaleza de la economía americana. Y eso, esa mayor potencia, pues explica una parte significativa, una parte importante de las subidas de los mercados americanos del último año.
0: Otra cosa de la que sí que estamos seguros es que si a la mínima vemos, o se ve que bajan un poco los mercados, enseguida aparecen por ahí catastrofistas que hablan de inminentes desplomes que al final no acaban llegando.
15: Efectivamente, y no llegan. Y mientras surgen estos catastrofistas, pues los mercados siguen marcando máximos históricos. Y lo que estamos apreciando también pues son dos significativas señales. Es decir, por una parte, la fortaleza de la renta variable es innegable, es una cosa que está ahí. Y dos, la polarización de los valores.
0: A ver, esto de la polarización de los valores, ¿me puedes explicar? ¿Ha sido un poco más extenso, Jesús?
15: Sí, mira, si volvemos a hablar de la importancia del uso de la inteligencia artificial en las distintas empresas, esas que son capaces de implementar esa herramienta, pues esas empresas van a mantener una posición importante de liderazgo respecto a otras que no tengan esa actividad.
0: Jesús Villegas, la pasada semana ya te dejamos pendiente de esa presentación de resultados, que ahora ya está empezando esa campaña estos días.
15: Sí, con los bancos, que son los primeros en presentar sus números y que están batiendo previsiones. Y también es cierto que la bolsa va a exigir que los resultados sean muy positivos, pues dado el buen comportamiento de los mercados este primer semestre.
0: ¿Y cuánto de buenos esperan que sean?
15: Mira, las previsiones, Alberto, de las principales casas de análisis apuntan a unos beneficios por acción del 22% para este año y de cerca del 30% para el 2027 en el S&P 500. Pero es que la previsión para el Nasdaq es del 47%.
0: Hablamos de números muy exigentes, ¿eh?
15: Hablamos de números muy, muy importantes y lo son, sin duda alguna. Y es que, vamos, lo que hemos visto es que los mercados pues no dejan de sorprendernos.
0: Esperemos que sí, que lo sigan haciendo esa sorpresa, pero que sea para bien, ¿eh?
15: Que sea para bien, ya lo creo. Y aunque también hay un detalle importante, Alberto, y es que pocas veces las casas de análisis aciertan en sus previsiones y siempre de una manera u otra acaban reajustando sus estimaciones. Pues esperemos que esta vez acierten o se queden cortos.
0: Sí, mejor casi que se queden cortos, Jesús, porque con tal como está la situación geopolítica y poniendo de nuevo el foco en Irán, es difícil hacer previsiones a día de hoy.
15: Pues sí, tiene razón, Alberto. Y fíjate que el petróleo vuelve a estar otra vez por encima de $80, eso sí, muy lejos de los 120 que marcó hace unos meses en pleno conflicto, pero la inflación también parece que está controlada y los tipos de interés en esta situación actual pues tampoco se espera que suban. y mientras no lo suban, pues la economía pues va a ir bien, más o menos, se va a mantener así. Los mercados pues tampoco tienen argumentos de peso para bajar de manera consistente.
0: Y viendo que la economía está más o menos fuerte, como dices, pues también toca, para acabar, como siempre, Jesús, plantear alguna idea de inversión a nuestros oyentes.
15: Sí, mira, pues hoy quiero volver a hablar de un fondo que lo está haciendo muy bien, que es el fondo Renta 4 Latinoamérica. Y es que es el mejor fondo de su categoría, tanto a 5 como a 10 años, de los que se comercializan aquí en España. De que este año, 2026, lleva en estos 6 meses una subida del 16%, está muy bien, pero es que la media anualizada a 5 años es de más del 12%, por lo que es una muy buena alternativa para perfiles tolerantes. No obstante, Alberto, es importante, como decimos siempre, que hay que informarse previamente antes de contratarlo y sobre todo para saber los riesgos, las comisiones, etcétera.
0: Y ahí, para informaros, recordad que está Renta 4 en la calle Gasset número 9, en la esquina de la Plaza de la Paz y la calle Mayor, que también os podéis informar por vía telefónica en el 964-723-550 o en su página web en www.r4.com, la R minúscula, el 4 con número allí. Un equipo profesional, totalmente independiente y especialista en servicios de inversión, os ayudará en la gestión de inversión e inversión de vuestros ahorros, o también información con este fondo Renta 4 Latinoamérica, con el que nos despedimos hasta la semana que viene del director de Renta 4 Castellón. Jesús Villegas, muchas gracias y hasta la próxima semana, donde te quiero ver impregnado de la roja.
15: Pues a ver, ahí estaremos, con otra estrellita. Un abrazo, Alberto, muchas gracias, hasta la semana que viene.
1: Todos los miércoles, a partir de la 1:30 de la tarde, en COPE más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón, hablamos de actualidad bursátil e inversión con la visión experta de Renta 4 Banco.
3: COPE más Castellón.
14: Estar informado.
16: Me hace falta reformar el baño. Quiero algo actual, cambiar la bañera por un buen plato de ducha, algo con estilo y que sea práctico.
17: Lo que te hace falta es Fustecma.
20: Fustecma, el mejor aliado para la reforma del hogar y local comercial. En Fustecma diseñamos, fabricamos, solucionamos. Ven a vernos a Polígono Industrial Avilabella, calle Moncofa 4, o entra en fustecma.com.
22: Los martes Inés Museros nos aconseja sobre cómo mejorar nuestro aspecto y nuestra piel. Los martes a la 1:30 de la tarde rejuvenecemos con Inés Museros en COPE más Castellón. Inés Museros, imagen, salud y bienestar. Calle Ayoza número 90 de Castellón.
23: Campaña de abonaments del Villarreal Club de Fútbol. Fins el 18 de juliol, renova el teu abonament la Liga o Champions, online o en taquilles de l'estadi. Més informació i renovacions online en villarrealcf.es. Seguim amb tu.
24: Mediodía.
25: COPE más Castellón.
24: Estar informado.
30: La veritat és que sí, eh? Se passen volant així a la Mar Salà, a la platja d'Almassora, que hem vingut a celebrar la doble bandera blava que té i bandera del sendero, ens ha dit Maria Tormo Casall, l'alcaldessa, que ens seguís acompanyant així, que no para d'atendre el telèfon. La vida d'una alcaldessa i diputada provincial és sempre així?
6: Sempre al telèfon.
30: Madre, madre.
6: Perquè és que som alcaldes 24 hores, 7 dies a la setmana, no parem, i diputats, pues igual, al servei del poble i de la província, per supost.
30: Fèlix, anar-hi a la plaça esta que posa vostè aigua pa xiquets, o només és pa xiquets i no és pa adults? Al poble, me referís, a Almassora...
6: És per a xiquets, Fèlix, és a muntó gran com tu, i no, tu només pots portar a la teua neteta, això sí, però res més.
30: Com està funcionant, per cert? Perquè ha sigut un gran impacte el que ha tingut,
6: pues,
30: no? Un parc de jocs d'aigua.
6: Exacte, ha sigut una inversió per a els xiquets i xiquetes del nostre municipi que, bueno, que estan gaudint a muntó des d'inicis del mes de juny i no paren d'anar, de disfrutar a l'aigua de 10 del matí fins a les 2 de migdia i de 5 de la vesprada fins a les 9 de la nit està el parc aquàtic obert per a poder jugar, banyar-se i disfrutar d'estos dies, no? I a més, bueno, pues en el mateix parc que hi ha molta ombra i també hi ha jocs de que no són d'aigua, de parc, de tobogans, de columpis, bueno, pues, per a poder trepar. Aleshores és un conjunt, no?, que és aigua i no aigua i que els xiquets i xiquetes ho passen molt bé.
30: Pues ha sigut una gran novetat i un gran encert, la felicitem per això. Està sí, Fèlix Tejeda Font, des de Divino Vins i Productes Selectes, des de la Mar Salà, que què dus ahí a la mà? A veure, per l'amor de Déu. Cuidado, Alberto Marco, per si acas.
26: Anem a celebrar con Déu mana l'estiu.
30: L'estiu, atenció. Sonido ambiente. Sonido ambiente. la Marcela. Què li pareix, alcaldessa?
6: Me fascina.
30: Ara sí, mos ha donat unes gildes, que les gildes estan de... Això és un piropo a l'alcaldessa, aquesta gilda, o...?
2: Estan de moda, les gildes.
30: Què dius?
2: Estan de moda, les gildes.
30: Ara se duen les gildes, ara?
2: Sí. Bueno, ja fa temps que estan de moda, però ara crec que estan un poc més.
30: I què més se du gastronòmicament en la Marcelà, aquest estiu?
2: Pues la Marcelà, aquest estiu, ha apostat també pues, pel tema de... del peixet, el calamar, el polp, les tellines... que la filla Silvana, quan ve, se demana dos plats només per ella.
30: La filla de Silvana.
2: Sí.
30: Això és el gel, que entra.
2: Dos plats per ella soles.
30: En què anem a brindar?
2: Pues per l'estiu, que no mos vinguin tormentes, Maria.
6: Exacto.
2: I que acabem tot bé. I que Espanya guanya el Mundial.
30: Pues me estrenca la copa. Quan ha dit Espanya guanya el Mundial, Maria Tormo Casany quasi mos envia damunt de la bandera blava el... La veritat és que la imatge és fantàstica. N'hi ha uns colors en la mar, realment, el del Caribe, el Masorí, ho diem com ho diem, però és així. La carta, quines novetats? També fas l'hora del vermut?
2: Sí, fem l'hora del vermut tots els dies, però bueno, sobretot dissabte i diumenge, que a partir de les 11 del matí pues la gent ja pot vindre pues, a fer el vermutet, la cerveseta, la copeta de vi, la copeta de cava, en unes gildes, en unes conserves... en un plat que han ficat nou que es diu chanchullo.
30: Chanchullo?
2: Sí, això és un plat murciano. Ah. Que és unes papes García, en uns boquerons, en unes anchoes i unes olives.
6: Oh, m'encanta.
2: Per damunt. En plan cochinet, en les mans. I bueno, això... I...
30: Si diu cochino, per això.
2: No, es diu chanchullo.
30: Ah, chanchullo.
2: No, lo de cochino, ho has dit tu.
30: Vale.
2: I bueno, la veritat és que... El tema gildes està aixint molt, tenim quatre tipus diferents de gilda, com pots apreciar ahir. Llàstima que els oients de Copa no us puguen veure-ho. Però està funcionant molt bé. Dissabtes i diumenges, hasta hora de dinar, la gent pues, ve, fa això, cerveseta, vermut, el vinet... I estem funcionant pues, molt bé i molt contents per l'acollida que hem tingut, perquè clar, el vermut és una cosa que està de moda, però no saps fins a quin punt. Si abuses un divendres per la nit, el dissabte no estàs pel vermut.
30: Vale.
2: Però bueno, n'hi ha gent per tot i la veritat és que estem funcionant molt bé.
30: Pues ens alegra. Tenim algun espectacle pròximament?
2: Pues sí, pues mira, este dissabte, sense anar més lluny, tenim el grup Five, que vindrà així en directe a Deleitamos per tots nosaltres, que estiguin així, i bueno, per tots els veïns de la platja que vulguin vindre.
30: Félix Tejeda Font, gràcies per obrir-nos este a Marsalà i poder realitzar este programa que ha sigut especial perquè cada vegada és més blava la mar d'Almassora.
2: Moltes gràcies a tu, a tots els oients de COPE i a l'Ajuntament d'Almassora per comptar una vegada més en nosaltres així en esta platja de bandera que diu l'alcaldessa.
30: En una ciutat d'Almassora que és ciutat de la ciència i la innovació, que això què representarà quan començarem a executar coses, alcaldessa?
6: Bueno, pues es que ens han nomenat Almassora, ciutat de la ciència i la innovació. T'havia dit que Almassora era un poble de bandera, però és que ara te vaig a dir que Almassora és que és un poble que està de moda. I sí, també ens han reconegut com Almassora, ciutat de la ciència i la innovació, i ja estem treballant per fer una administració innovadora, pública i després pues, tot el que envolta a la innovació i dels serveis públics ja estem treballant, i per això ens vam presentar la candidatura. Però és que seguim i més d'esta setmana. Esta setmana hem presentat el chatpol, que ja te l'ha explicat Silvana, que serà la intel·ligència artificial la que ens ajudarà en el nostre dia a dia, en els treballs, en policia local, sobretot en aspectes jurídics, en aspectes de gestió administrativa, que és important, i set temps que passaven els policies fent aquesta tasca, ara podran estar al carrer, no? I ese és l'objectiu. Però te vaig a donar una primícia, que ràpida. És que demà tindrem la presentació de Quiteria.
30: Quiteria, qui és Quiteria?
6: Quiteria serà el xat que podràs parlar-li des de l'Ajuntament d'Almassora, preguntar-li el que vulguis i Quiteria te contestarà. O sigui que anem avançant en intel·ligència artificial, o sigui, un xat municipal.
30: Quiteria, quina activitat n'hi ha avui a la platja d'Almassora? I qui te ho dirà?
6: Exacte.
30: I se presenta demà.
6: Claro. Quiteria, què puc fer el 24 de juliol? Pues fer la quarta marxa senderista pel riu Millars.
30: Mira tu que bé. Maria Tormo Casany, alcaldessa d'Almassora. Gràcies per presentar-nos a Quiteria i per acompanyar-nos també.
6: Moltíssimes gràcies, Cope.
30: Perquè en un instant arriba ja el moment més agrícola i ramader de la radiodifusió mundial.
5: Mediodía.
7: Cope Castellón y Cope Vinaròs.
5: Estar informado.
0: I que així continuem com cada dimecres. Salutacions d'Alberto Marco en un espai dedicat al sector primari en el nostre Agrocope Castellón. En julio nos apetece quedarnos en la huerta. Y curiosamente, una localidad está este mes dando mucho valor a esos productos de temporada. Y un ejemplo más lo